0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: La Diputació de València es comarcalitza amb el Pla d'Oficines Comarcals per estar més prop de tu. Ontinyent acollirà la nova oficina per atendre els 34 municipis de la Vall d'Albaida. Més assistència tècnica, jurídica i gestió tributària sense eixir de la comarca. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
2: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
3: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
5: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
6: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes Jungle Rey. 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terranatura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terranatura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
7: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Avui dijous, 16 de juliol de 2026, i són les 12 i 21 minuts ara mateix, exactament. I tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres tot el que hem preparat per a la pròxima hora i 39 minuts, aproximadament, així, a la sintonia de Ràdio Ontinyent Cadena SER. El primer que anem a compartir és la informació que crec que últimament té molt de protagonisme, malauradament, entre la societat, sobretot de la nostra comarca, que és l'oratge, el temps. Quin temps tindrem, quin oratge tindrem en les pròximes hores? Lluís Francesc té la solució o la informació, millor dit. Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. El patró de bloqueig, que està donant lloc a temperatures molt elevades a la meitat oriental peninsular, tornarà a reforçar-se al llarg del pròxim cap de setmana amb l'extensió de la dorsal sobre la península i establiment d'una dana a l'oest. Què farà esta dana a l'oest? Bueno, permetrà l'entrada d'una massa aire més càlid, sec i amb pols en suspensió sobre bona part del nostre territori, afegint-li a la que ja tenim, perquè tenim molt de pols en suspensió. Molta calitxa. De moment, este dijous, seguim amb avisos per altes temperatures, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, temperatura màxima rondant els 38 graus, una jornada poc nuvolosa, nuvolositat d'evolució, i ha probabilitat algun conat tempestuós. A més, hem d'afegir que hi ha molta calitxa. Tampoc descartem que les tempestes de l'est de la nostra territori, de la nostra vall, poden tindre alguna tempesta seca fins i tot, per part de l'Agència Estatal de Meteorologia també tenim avisos no solament per altes temperatures, sinó també per tempestes durant la vesprada. Hem de dir que seguim amb nits poc conciliades de la som i demà divendres temperatures sense moltes variacions, termòmetres que tornen a rondar els 38 graus, una altra jornada calorosa, en avisos per calor i marcada per vents marítims que deixaran núvols d'evolució diurna de nou i molta xafogor, molta basca. La calor no donarà treva i podria empitjorar la setmana pròxima.
2: No, per favor, Lluís, no acabes en aquesta notícia, per favor. Demà tornarem a escoltar a Lluís Francesc. Ja demà, també en l'última entrega del diccionari meteorològic. Però que tenim calor i vindrà més calor. Així que, paciència i refrigeració.
0: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida.

0: Clar, i Weekend sense de juliol, clar, comença ja a menguar el tema de la gent així a Ràdio Antilla en Cadena Ser i a l'estudi de Ràdio Antilla en Cadena Ser. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Miguel, bon dia.
0: Abans d'anar a picadeta, per favor, recorda les temperatures. Bueno, dic que és que comença a menguar perquè només estem Esteban i jo. La gent, la resta de l'equip està de vacances, merescudes vacances.
1: I anirem poquet a poquet.
0: I ja arribarem nosaltres, ja arribarem segur. Temperatures a hores d'ara, que estava dient Lluís que tenen aquest fogor, com li agrada dir a ell. Com estan, ares?
1: Doncs ara mateix a la Vall d'Albaida estem entre els 29 graus.
0: Val.
1: Que és a Quatretonda, i els 36,7 a Fontanats.
0: 36,7.
1: Sí, i tots els dies diguem, no?, que les temperatures més fredes, més fresques, més baixetes estan al càmping de Mariola i a la Rambla de Mariola, sí, de Bocairent,
0: sí,
1: però avui no és eixa, no estan les més baixes a Bocairent. Ja he dit que la més baixa està a Quatretonda. Doncs aquestes són les temperatures a hores d'ara, i podem contar també que, com molts podran trobar, podeu trobar en la nostra pàgina web o en les nostres xarxes socials, que ahir la temperatura més alta de tota Espanya.
0: De tota Espanya, eh?
1: Ser...
0: No de la Comunitat Valenciana, no.
1: De tota ni de la Vall d'Albaida.
0: No, de tota Espanya.
1: Va ser a Ontinyent amb 44,4 graus.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Sí.
0: Ahir sí que és de veres que allà a les 3 del migdia sí que érem la més alta de tota la Comunitat Valenciana, que crec que estàvem fregant els 43 graus, això ara, per arribar als 44, has dit 44?
1: Coma 4. Sí. I esta nit, que tots ho hem notat, o quan s'hem alçat, sí, també hem vist, perquè les temperatures que hi havia este matí a les 7:20, quan hem arrencat el primer matinal, doncs eren entre 23 i 30 graus.
0: Sí, jo he arribat a les 9 del matí, així a la ràdio, 27-28 graus ja. Aixina que anem a patir,
1: A patir. Doncs les temperatures, com deia, des de les 12 de la nit, en el que portem de jornada, de dijous, entre les 12 de la nit i ara mateix, les temperatures més altes no són ara.
0: Han sigut
1: durant la nit. A Bocairent, com deia abans, ha sigut la més alta d'esta jornada, amb 37,3 graus.
0: Esta nit?
1: Això durant la mitjanit, sí.
0: Mare Déu, senyor, com estarem? Bueno, ara, mira, en no res anem a connectar amb Bocairent, a veure com han passat la nit. Mira, és una de les coses que tractarem avui en el programa. Anem a començar ja a explicar a la gent, a contar a la gent, que hem preparat per als diferents programes. En Estudi per Hoy començarem parlant d'una idea que ens pareix ben curiosa i que ens agrada, que ha tingut, que han tingut a Bocairent, precisament, i és que el pròxim 12 d'agost, que ja sabeu que tindrem un eclipsi parcial, tindrem un eclipsi de sol, doncs els hostalers han decidit convertir-lo en una experiència turística per atraure visitants. Coneixerem tots els detalls amb el seu president, Santiago Esteve, que parlarem d'ell, d'esta iniciativa, i amb ell d'ací uns moments, i li preguntarem si han passat molta calor esta nit o no, a veure què ens diu. Després ens acostarem a... Avui la música festera i la festa va ser molt protagonista, però el primer tret serà escoltant la roda de premsa que ha tingut lloc fa una estoneta, de presentació del gran concert d'homenatge al mestre Ferrero, un dels actes més destacats del seu any del centenari. Escoltarem les paraules dels diferents responsables d'aquest concert. I ja a la segona hora, mireu, arrencarem amb una nova edició de Ser Festa, un altre càrrec que passarà pels micròfons de Ràdio Ontinyent. I tot seguit parlarem de Sons d'Arrel. Què és això? És un projecte discogràfic que reuneix les composicions de tres autors de la comarca i que demostra que la música festera, perquè és música festera, continua evolucionant sense perdre les seues arrels. Ens acompanyaran així Vicent Giner i Roberto López. I acabarem el programa felicitant un dels grans noms de la literatura de la nostra comarca. Parlem de l'escriptor d'Agullent, Vicent Enrique Belda. Per què? Perquè acaba de guanyar el premi Joanot Martorell de narrativa a Gandia. Gandia, i aprofitarem per parlar amb ell del reconeixement, evidentment, de la seva nova novel·la, que ha guanyat ixe premi, i de tot el que hi ha darrere de l'ofici d'escriure. Per què no? Estarà així amb nosaltres per a tancar el programa d'avui. Tenim ganes de xerrar amb tota esta gent que serà protagonista. Ah, per cert, que no ho he dit, però en la nostra secció de Ser Festa també estarà Quiqui Orquín, evidentment, tancant ixa secció per a recomanar-nos una marxa més per a les festes de moros i cristians. Sabor, que és el que ens recomana avui. I això és el que hem preparat a l'Hoy por Hoy. Esteban, que avui tens tu la responsabilitat de l'hora 14. Així que conta'ns, per favor.
1: Doncs avui a l'hora 14 estarem atents d'esta onada de calor que estem sofrint, perquè estem sofrint-la.
0: Sí, sí, molt.
1: D'aixes temperatures, veurem com va evolucionant en el que queda fins les 2:17. Parlarem d'aixes temperatures rècord, també d'eixe risc extrem d'incendis forestals, en el qual cal demanar o tornar a demanar precaució, i si es vol, si es veu qualsevol flama, alguna columna de fum, cal cridar al 112,
0: sí, sí, sí,
1: per prevenir. Parlarem de les entrevistes que hi hauran a l'Hoy por Hoy. També parlarem del servei de taxi a demanda d'Alfarrasí, un servei el qual, doncs, qui millor o qui més el pot utilitzar són les persones majors o persones que no tenen vehicle o tenen pocs recursos per a, doncs, per exemple, anar a l'hospital de Xàtiva o d'Ontinyent al metge o qualsevol altre servei. Van a renovar part de la xarxa d'aigua potable de Llutxent, ho contarem també, o també que a la carretera d'Ontinyent d'Albaida han renovat el seu asfaltat, han fet unes obres i n'hi ha nova senyalització, ho contarem. També estem tots pendents del partit de la final del Mundial entre Espanya i Argentina.
0: Mare Déu.
1: Seguirem parlant, direm en quins pobles i en quins llocs es poden veure. Ahir contàvem, no?, que
0: sí. Així
1: en directe, que a Ontinyent serà a la plaça Major, des de les 7 de la vesprada, una gran festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament. Doncs hi ha més pobles que poquet a poquet van unint-se.
0: Jo no vull dir res. Bueno, vaig a contar-ho. És que fa molta gràcia perquè tu saps que jo, des de que va començar el Mundial, des de que Espanya va passant eliminatòries, no m'agrada parlar de la següent, clar, però ara estem ja a la final.
1: Sí.
0: Però saps què passa? Que quan m'he parlat, Espanya ha arribat a eixa eliminatòria fins a la final. I l'altre dia, jo recordo que quan vaig parlar amb Àlex Borrell de la pantalla, boi, si passem a la final, però no m'agrada parlar, ja a mi tampoc, però serà, a mi faria il·lusió que fora en la plaça Major. Bé, arriba el moment, plaça Major. I ahir li vaig dir, tu què vols, Anglaterra o Argentina? I em diu, bueno, jo crec que Argentina estaria bonic. Argentina, a la final. Li tinc que preguntar si qui guanyarà, saps? A veure si...
1: Sí, sí, sí.
0: A veure si ens n'estem o no.
1: Per cert, Miguel, què tal se te dona tu el dibuixar?
0: Fatal.
1: Vaja, era
0: fatal. Sóc un pato.
1: Era per si volies presentar-te al concurs de la portada del llibre de festes de Bellús.
0: Bueno, si en Bellús volen tindre una...
1: Parlarem d'eixa concurs que es poden presentar qui vulga per a dissenyar el cartell de les festes de Bellús. Parlarem també de la pretemporada de l'Ontinyent Club de Futbol i que avui hi ha donació de sang a Ontinyent, al centre de salut del Barranquet, entre les 5 i les 8 i mitja de la vesprada. I segur que aniran sorgint més cosetes d'ací a les 2:17.
0: Perfecte. Mira, anem a aprofitar, ja que has dit tu al principi dels continguts de l'hora 14, el tema del risc extrem d'incendis forestals, que hem de recordar que ahir i avui estem en preemergència nivell 3, Anem a recordar les principals restriccions quan tenim preemergència nivell 3, que crec que és molt, molt interessant i que ahir vam parlar d'elles i les tenim així, que és prohibit encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal i en la zona d'influència forestal. És a dir, 500 metres no podeu encendre foc, qualsevol tipus de foc, val? Prohibit circular per sendes i fora dels camins, que això també és molt important que se'ns oblida. No, és que no fa calor, però tampoc... No, no. Fora, per favor. Suspeses les obres i els treballs en terrenys forestals o en les seues proximitats per el tema de la maquinària i les xispes que poden provocar. Suspeses també les proves i les activitats esportives en terreny forestal. Hi ha restriccions addicionals d'accés en determinats parcs naturals que no podem entrar. Les tasques de vigilància preventiva de voluntariat es podran mantindre sempre que siguin compatibles amb les restriccions vigents i seguint les instruccions de l'autoritat competent. I ara, durant les eixides, si aneu a eixir, prioritzeu la vigilància dels vehicles o des de punts fixos, val? I si necessiteu qualsevol història, 112, com ha dit Esteban abans, 112, que és molt important. Màxima prudència i molta cura, per favor.
1: Recordar també que tota aquesta informació, a més de les recomanacions sanitàries que es fan per a dies com els d'ahir, el d'avui, i segons ens ha dit Lluís Francés, per a queden dies encara, d'altes temperatures, les tenim a la nostra pàgina web, a radioontinyent.com, i també es podeu buscar a Facebook i a Instagram, Radio Ontinyent Cadena Ser. Per cert, no podem deixar, per si està escoltant-nos, la nostra companyera Carmen, que avui és el seu sant.
0: Ah, és de veres.
1: I felicitem a totes les Carmens.
0: És de veres.
1: A la nostra benvolguda amiga Carmina Gramatge, també.
0: Clar.
1: Felicitats a Carmen, a Carmina i a totes les Carmens.
0: Saps què passa? Que jo el santoral, jo me'n recordé el meu, i perquè és el meu, i perquè mira... Però...
1: El teu és fàcil.
0: Sí, 29 de setembre.
1: Sant Gabriel, Sant Rafael i Sant Miquel.
0: Ai, els tres amics. Els tres amics de tota la vida. Bé, felicitats a totes les Carmens, evidentment. Ja sabeu que la ventana no la tenim ja,
1: no.
0: Va acabar ahir, va ser l'última entrega de la ventana on tinguem Vaida al Baile, que tornarà, si no passa res, en
1: el 31 d'agost.
0: El 31 d'agost tornarà amb tots vosaltres.
1: Des d'avui fins el 31 de juliol, si hi ha ventana, serà la ventana Comunitat Valenciana.
0: Perfecte. Gràcies, Esteban, amic.
1: Fins després.
0: Fins després. Fins després.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
2: Kia, movement that inspires.
3: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
4: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
3: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
4: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
5: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
6: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
7: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
8: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
9: No sé, 22 minuts i arribem a la una del migdia. Continuem en directe a l'Hoy por hoy Ontinyent baila al baila. És que clar, he vist que el pròxim 12 d'agost Bocairent vol que molta gent vire cap al cel i he dit, pues 12 minuts. No, i és 12 d'agost. Per què? Perquè volen que també descobrisquen el poble. Mireu, explique. L'eclipse de sol, que es podrà observar eixe dia, ha sigut l'excusa perfecta perquè l'Associació d'Hostaleria i Turisme i l'Ajuntament hagin preparat una experiència que combina patrimoni, gastronomia i observació des d'un dels paratges més emblemàtics del municipi, el Sant Crist. Una iniciativa que vol aprofitar un esdeveniment excepcional per continuar posicionant Bocairent com una destinació turística de qualitat. I anem a parlar en els pròxims minuts amb el president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme de Bocairent, que és Santiago Esteve. Santiago, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres.
10: Gràcies.
9: Clar, Santiago, quan descobriu que el 12 d'agost tindrem un eclipse visible i que es veurà també des de Bocairent, en quin moment penseu, a veure una cosa, si tenim una oportunitat per promocionar el poble? Quan se vos ocorreix això?
10: Pues mira, pues va ser en una xerrada informal.
9: Sí.
10: Vam estar comentant en una associació de turisme d'interior en la que estem alguns dels membres de l'associació i ens vam assabentar que en la zona de l'interior de Castelló des de feia temps que tenien ja ocupació plena per a aquest dia i vam decidir, bueno, si ho fan en l'interior de Castelló, per què no podem fer-ho a Bocairent?
9: Molt bé.
10: I això va ser un poc el punt de partida.
9: Clar, és que al final l'eclipsi, clar, dura el que dura, però vosaltres heu preparat tota una experiència al seu voltant. Què heu volgut oferir a les persones que vinguen?
10: Sí, efectivament, l'eclipsi és una cosa molt curta, però bueno, vam pensar en fer una jornada completa amb l'objectiu d'atraure visitants a Bocairent, aprofitant un esdeveniment astronòmic excepcional, també per oferir una experiència única i diferent a totes aquelles persones que estiguen al poble durant aquests dies. També volem, no sols per als visitants i turistes, sinó també per la gent del poble i de la comarca, que tinga una excusa per apropar-se a Bocairent i passar un dia amb nosaltres i disfrutar d'una experiència extraordinària.
9: Heu triat el Sant Crist. Per què heu triat aquest espai? Perquè sigui el lloc ideal per a una proposta com aquesta?
10: Sí, hem pensat en el Sant Crist precisament perquè és un punt elevat sobre la població i que és un punt molt interessant per a l'avistament. I a més és un punt emblemàtic de Bocairent.
9: M'agrada molt, ja ho he dit abans, lo de l'experiència que heu creat, no? Perquè no es tracta només d'anar a veure un eclipsi. Hi haurà una visita comentada, un refrigeri. La idea era que la gent passara la vesprada a Bocairent i conegra també el seu patrimoni i la seva astronomia.
10: Bueno, no sols la vesprada, sinó que està pensat per a tota una jornada. És a dir, la idea és fer una visita guiada al poble per al matí.
9: Val.
10: Estarà a càrrec d'un guia turístic local i que segurament també, bueno, segurament no, segur que comptaran la col·laboració de l'Ajuntament. Uh-huh. No sabem exactament la gent que tindrem. Entonces, si tenim molta gent i tenim que fer diversos grups, pues, comptem amb l'ajuda de l'Oficina de Turisme de Bocairent per a poder donar també ese suport. Entonces, la idea és fer una visita guiada al poble de matí. Després la gent, evidentment, pues, pot aprofitar per a veure el resto del poble i dinar en qualsevol dels restaurants que tenim.
9: Clar.
10: I de vesprà pues, seria fer una pujada al Sant Crist, una pujada ja acompanyada per les persones que faran la xerrada. Mm. I una vegada s'arriba dalt, com la pujadeta és una miqueta...
9: És una miqueta interessant.
10: Pues sí, pues aprofitarem abans de l'avistament, pues, farem un xicotet berenar, un refrigeri, i una xerraeta prèvia per a poder disfrutar al màxim de l'eclipsi.
9: Clar, parlant del tema turístic, que vos afecta també, evidentment, als hostalers, moltes vegades parlem i es parla que costa diferenciar-se, no?, d'altres destinacions. I jo no sé si iniciatives com esta també són una manera de dir ei, a Bocairent sempre passa alguna cosa, no?
10: Efectivament. És un poble que és prou actiu, però sempre n'hi ha que estar fent coses. Nosaltres som una junta directiva renovada, que acabem d'encetar una nova etapa en l'associació, i la idea és, pues, això, és impulsar iniciatives que ajuden a promocionar Bocairent i a dinamitzar el nostre sector turístic.
9: I el vostre sector com ha rebut esta proposta? Ix des de l'associació, però els hostalers què diuen? Des del primer moment van veure clar que podia funcionar,
10: sí,
9: o com?
10: Sí, sí, des del primer moment han estat... bueno, la majoria són membres de l'associació i des del primer moment han estat molt interessats en la iniciativa i, bueno, i col·laborant en tot lo que siga. Vam estar pensant en fer un menú per al dia de l'eclipse, però al final era una mica complicat posar a tot el món d'acord. Però sí que comptem amb la col·laboració de tots els restaurants del poble per a poder donar el millor servei possible.
9: Parlant de col·laboració, ja ho has dit tu abans, està la col·laboració entre l'Ajuntament, vosaltres, altres entitats. Creus que este és el camí per continuar fent créixer el turisme a Bocairent?
10: Sí, totalment. Tinc que dir que des del primer moment que ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament vam trobar una magnífica predisposició per a col·laborar i sobretot per a participar, que és el més important.
9: Exacte.
10: De fet, participaran activament ells en l'event. I pensé que és una... Espero que siga la primera de moltes iniciatives conjuntes, perquè jo sóc un convençut de que la col·laboració entre les entitats públiques i privades és imprescindible per a impulsar el turisme i promocionar el poble.
9: Anem a la part pràctica. Si algú ens està escoltant i vol viure aquesta experiència amb vosaltres, què ha de fer? No sé si cal inscriure's prèviament... Conta'ns un poc.
10: Bueno, pues sí, n'hi ha que reservar les places perquè les places són limitades.
9: Val.
10: No podem fer un event massiu perquè no comptem en els mitjos suficients. Entonces, la idea és... tenen dos mitjos per a poder... Una és el propi correu de l'associació, que és ahtb@gmail.com, és el correu de l'associació.
9: Vale.
10: I també es poden fer les reserves. Bueno, després n'hi ha que fer el pagament a través de Bizum
9: i ja està.
10: I ja està, exactament. Tenen les dues maneres de fer-ho, a través del telèfon, que està en totes les publicacions que s'han fet,
9: val,
10: o a través del correu de l'associació.
9: Val, perfecte. Doncs només ens queda que te vaig a donar mig minut i un minut, si vols, per a convèncer algú perquè el pròxim 12 d'agost trie Bocairent per a veure o per a viure aquesta experiència i aquest eclipse de sol. Què li diries?
10: Pues bueno, Bocairent ja de per si és un destí turístic de primer nivell en estos moments. És un destí que combina molt de patrimoni, molt bona gastronomia i un encant especial. Entonces, convidem a tots a viure amb nosaltres este moment tan especial, aprofitar l'ocasió per descobrir Bocairent, el que no el conega, perquè estem convençuts de que la persona que ens visite per l'eclipsi descobrirà pues, un poble, el que el diem, molt de patrimoni, amb una molt bona gastronomia i un encant que el faran voler tornar. I aquest és el nostre objectiu, que la gent se'n vagi amb ganes de tornar.
9: Don Santiago Esteve, president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme de Bocairent, enhorabona per la iniciativa, que vagi molt bé, que funcioni molt bé, jo crec que anirà molt bé, i moltíssimes gràcies per haver estat.
10: Moltíssimes gràcies.
9: Una abraçada molt forta, adeu.
10: Moltes gràcies, adeu. Bona nit.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
2: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
3: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
4: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Este matí, fa un parell d'hores, podem dir, s'ha presentat a la sala de premsa de l'Ajuntament d'Ontinyent en roda de premsa i aquest concert extraordinari que arribarà el pròxim... Bueno, este mes de juliol, el pròxim 25 de juliol, en commemoració d'aquest centenari de l'any Ferrero. A aquesta roda de premsa han assistit Àlex Borrell, regidor de Cultura, també estava un dels fills del mestre Ferrero, el coordinador de la comissió, Rafa Soler, i, per supost, el Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent. Anem a escoltar els testimonis dels protagonistes d'esta roda de premsa d'aquesta presentació del concert extraordinari Any Mestre Ferrero.
1: Bueno, pues bon dia a totes i a tots i gràcies per vindre a esta roda de premsa de presentació del concert de les quatre bandes que tindrem en l'esplanada de Tortosa i Delgado per al pròxim 25 de juliol, el pròxim dissabte 25, en un any tan especial en el que estem commemorant el centenari del naixement del mestre, un any declarat com any Mestre Ferrero Ontinyent. Arriba el concert més esperat, el de les quatre bandes, que tocaran pas dobles, marxes mores i marxes cristianes del mestre. Ara vos explicarem tot el procediment per a la reserva i per a... És un concert gratuït, però sí que hem establit uns protocols per a controlar l'aforament. Ara vos, després vos ho explicarem. I està sent un any ple d'activitats a Ontinyent, no sols a Ontinyent, sinó també a altres localitats que s'han sumat a l'any de, commemoració del mestre, com per exemple Alcoi, on vam celebrar en el Teatre Calderón en el mes de febrer un concert que va organitzar la Fila Marrakech. També una taula redona que es va celebrar al Teular de Cocentaina. També en el certamen de, en el 49 certamen de bandes de la Diputació de València en el Palau de la Música, la segona peça, la obligada, era la peça de fantasia muladiana del mestre. O recentment també hem presentat el conte infantil amb il·lustracions d'Albert Quiñones i els textos del promotor lingüístic de Manolo Requena, que també ha sigut un encert, pensem, una activitat molt important per a donar a conèixer tota l'obra i tota la vida de José María Ferrero. I ara, com dic, arribem al moment culminant, no? Bueno, també estem acabant de preparar la museïsació a la Casa de Cultura del Palau dels Barons de Santa Bàrbara, que hi ha un espai que n'hi haurà dedicat al mestre també. Pròximament, ja en el segon semestre, podrem visitar i inaugurar aquest espai. I com dic, arribem a un dels moments importants, que és aquest concert, que és molt bonic també perquè participen les quatre bandes de la ciutat. Així que també és una inversió forta que fa l'Ajuntament d'Ontinyent en aquest concert, perquè suposa un cost de més de 10.000 euros, però que pensem que la importància de la commemoració de l'any del mestre ho requereix. Així que ara, sense més, passo la paraula a Rafa Soler perquè ens expliqui un poquet més tot el procediment per a aquest dia.
2: Com a coordinador de la comissió del centenari, en primer lloc l'únic que podem és estar molt agraïts a l'Ajuntament d'Ontinyent, vale? Aixina com a totes les associacions que formen part de la comissió, perquè portem al voltant de 2 anys el treballant per celebrar este. Vale? Sí que és de veres que des de final del 25, pues és quan es va començar ja a anar plasmant tot el projecte, vale? I entonces pues ara hem arribat a uno de Splash Forge juntament amb la Casa Museu i el còmic i la clausura que tindrà lloc en diciembre. Diguem que el quart peu d'aquest projecte era este concert. Este concert, per nosaltres, ja portem 4 mesos el preparant-lo en si, ¿vale? És una fita històrica per la ciutat, perquè per primera volta les quatre societats musicals federades que té Ontinyent s'unixen en una única banda, ¿vale? I faran un concert únic en l'esplanada de Tortosa i del Delgado, on hi hauran ubicades 800 caires. ¿Vale? Aquestes 800 caires, per protocol de seguretat, pues, el que es repartirà és una entrada en la que se t'assigna el lloc on estaràs. És gratuït, estarem des de les 6:30 de la vesprà en l'accés de l'esplanar, pues, conforme vinga la gent, li s'assignarà i Xacaira, on té que estar sentat. Hi haurà una sèrie de voluntaris per part de les bandes que participen, així com de l'organització, ubicant i assentant a la gent on corresponga. I bueno, l'únic que demanem és que la gent vinga, que disfrute, vale? crec que l'actuació ho mereix. Serà a les 8 de la vespre, no va ser excessivament llarg, calculem que a les 9 i quart estarem fora, sobretot perquè els dissabtes tots sabem que tenim el tema de sopars de comparsa, estem en una zona on hi ha moltes comparses i la idea és pues, això, sobre les 9 i quart estar fora perquè tot el món pues, hagi disfrutat i se'n vagi amb un bon sabor de boca a continuar-ho en la comparsa. I bueno, per part meva, donar les gràcies també tant als directors com a la Societat Unió Artística Musical, a l'agrupació musical, a Tot per la Música i a la Vila d'Ontinyent, perquè d'una manera desinteressada pues, estan assajant-ho, estan participant i la veritat és que la resposta per part de les quatre formacions ha sigut massiva i molt bona, sobretot també sabent que estem en unes èpoques en les que les bandes de música pues, tenen feina per molts costats i moltes coses on acudir. Res més, desitjar a la població que vinga i tornar a reiterar aquestes gràcies tant a l'Ajuntament com a les bandes. Gràcies.
3: Bueno, així m'han convidat com a membre de la comissió i de la família i com a membre de la comissió puc dir-los que s'ha fet moltíssima feina, ja no només a nivell d'organització, sinó també de preparació de tots els temes i més que res pensar a veure què seria el més apropiat per a que la gent pugui estar el més còmode possible i pugui escoltar molt bé el concert, com ja ha explicat Rafa, doncs és l'acte central de tot el que és l'aniversari. I com a membre de la família, pues, l'únic que puc fer és perquè havia d'estar sempre agrair totes les mostres de carinyo que hem estat tenint per part de tota aquella gent que ha volgut fer qualsevol acte. En on tenien, realment ja sabíem que es respectava molt la figura del mestre, però no esperàvem que tinguera tan gran efecte conforme està demostrant el poble per part de totes les entitats, començant per l'Ajuntament, passant per totes les associacions culturals. Fora del poble també hem vist que hem tingut un acolliment molt bo, per començar en Alcoi, el pròxim que hi ha també com a homenatge es fa Mutxamel. Hem tingut que acudir la família pues, a molts actes perquè realment per part de la Federació de Societats Musicals, així com per part de l'ONDEF, ens ha requerit la nostra presència i allà han estat perquè evidentment el que no pots fer és deixar de costat quan uno està fent un reconeixement d'aquest nivell. Per tant, l'únic que m'agradaria és que, tal com ha dit Rafa, que el proper 25, que hi hagi molta gent planta, significarà que les 800 butaques estan plenes i per supost també demani que no faci massa calor i que la gent no necessiti massa palmito. Això és un poc més a nivell de broma. En qualsevol cas, pues, conforme diu Rafa i en nom de la família, pues, agrair l'esforç que està fent l'Ajuntament i les societats musicals. I moltes gràcies també al poble que realment ens demostra que efectivament aquest carinyo li se tenia el mestre. Moltes gràcies.
4: En primer lloc, el que vull és donar les gràcies. En primer lloc, al regidor, jo soc de manera, diguem, honorífica el president de la comissió, però si al final és que fan la feina és el coordinador, el regidor i la família molt especialment, i per tant agrair-vos el treball que des de la comissió s'està fent, que crec que és una tasca magnífica, i crec que arribem pues, a això, al plat fort, no? Si alguna cosa tenia que ser precisament protagonista en un any com el que declaràvem el 18 de desembre de 2025, no? Com l'any més de febrero, era lògicament la música, i el fet de que les quatre bandes de la ciutat vagin a protagonitzar de manera conjunta un concert, jo crec que és una magnífica notícia per al conjunt de la ciutat, perquè a més estem davant d'un luxe que difícilment va a tornar-se a produir. No és fàcil juntar quatre bandes a la vegada, no és fàcil a més fer-ho precisament en dates estiuenques, en les que, com abans deia Rafa, també tenen moltes obligacions, no? I per tant jo vull especialment també agrair aquest esforç de les quatre bandes per estar allí, per regalar-nos un espectacle i sobretot vull convidar a la gent a que el 25 de juliol no s'ho perga, que vinga, que disfrute de la música del mestre i que disfrute pues, en un lloc, jo crec que també emblemàtic com la com és la zona de Tortosa Delgado en la renovada muralla, no? I per tant, jo crec que tenim un escenari perfecte per a una música perfecta i per a un dia que té que eixir bé necessàriament, perquè és el plat més fort que tenim per a la celebració d'aquest centenari. Moltes gràcies, si hi ha algun dubte, us ho diré.
0: La pròxima setmana tornarem a parlar d'este concert, perquè, com deia l'alcalde, és l'acte principal d'este any del mestre Ferrero. Parlarem d'això i nosaltres també serem protagonistes. Ràdio Tinyent Cadena Ser en eixe concert. Continuarem informant. No res, arribem a l'una del migdia i ara arriba la informació nacional i internacional i després més coses que hem preparat així al Hoy por Hoy Ontinyent Baila al Baila a la Serra.

0: Iniciem esta segona hora de programa del dijous 16 de juliol de 2026. Com sempre, si és dijous, iniciem segona hora de programa i sona la música de festa. Això vol dir que ja està així, ser festa. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia, de nou.
1: Hola, bona vesprada, Miguel.
0: Què tal? Tot bé?
1: Bé,
0: va,
1: sí.
0: No passa res des que has vingut a la Picaeta fins ara, no?
1: No. I ara damunt, amb aquesta peça musical.
0: Home, clar, clar. Ser festa que està arribant als a les últimes setmanes, perquè en un mes, jo crec que en un mes ja estarem en Setmana Gran de Festes.
1: Avui en un mes serà el pregó.
0: Exacte, avui en un mes el pregó. I hi ha moltes ganes, no només de la redacció de Ràdio Antillenca de Nacer, sinó de tots els convidats i convidades que han estat passant per estos mesos, durant estos mesos i estes setmanes, per així, per el nostre estudi, per este ser festa. Igual que hi ha ganes de saludar una vegada més als nostres amics de Capitalia, que continuen estant amb nosaltres fins a la Setmana Gran de Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Els amics de Capitalia, que ja sabeu que vos lleven el mal de cap, sobretot si teniu que vendre un piso o teniu que comprar alguna casa o un piso. Ells vos lleven el mal de cap perquè s'encarreguen absolutament de tot, de captar a la gent, de cridar a la gent, de negociar, de trobar el millor preu per a vosaltres. Deixeu-vos d'històries. Crideu a Capitalia o entreu en capitalia.net, capitalia.net, o aneu a qualsevol de les seues oficines, que ja sabeu que estan a Alcoi, Xàtiva i Ontinyent, evidentment. I avui, Esteban, aquí portem, així, a l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
1: Doncs en eixe viatge que anem fent des de que va ser el mig any, ja fa unes quantes setmanes, continuem a la secció Ser Festa, on cada setmana anem coneguent qui són els representants de les comparses i que continuen fent possible una de les tradicions més arrelades d'Ontinyent, com són les festes de moros i cristians. Avui posem el focus en la comparsa Moros Berberiscos, una de les formacions amb més història dins del bàndol moro. La comparsa va aparèixer per primera vegada en les festes d'Ontinyent de l'any 1920.
0: Ah, pues.
1: Més de 4 dies.
0: Més d'un segle.
1: Amb un origen vinculat al gremi de sabaters locals.
0: Molt bé.
1: Totes les comparses...
0: Era una història
1: molt
0: bonica.
1: Sí, anem coneguent anècdotes, cada setmana. Sí, sí. Des d'aquells primers anys, els berberiscos han mantingut una identitat molt marcada, amb una indumentària que conserva l'essència original. Més d'un segle després de la seva creació, la comparsa continua formant part activa de la festa ontinyentina, combinant el respecte per la tradició amb la mirada posada en el futur. I per parlar molt més d'esta història, del seu futur, del present, de la comparsa Moros Berberiscos, dels seus projectes i de tot, avui tenim així el primer tro, és Jorge Campillo. Buenas tardes, Jorge.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido.
2: Gracias.
0: Primero, gracias por el esfuerzo que sabemos a ciencia cierta que has hecho por estar aquí con nosotros, porque como muchos de tus compañeros y compañeras han dicho a lo largo de estas semanas, es muy complicado muchas veces cuadrar horarios, etcétera, así que te agradecemos el esfuerzo.
2: A vosotros.
1: Hablemos de por qué eres primer tro. ¿Cómo ha sido que Jorge Campillo sea primer tro de los moros berberiscos?
2: Pues en mi comparsa el primer tro va rotativo, ¿no? Cada año es una escuadra distinta y sigue el orden, ¿no? Entonces el año pasado fue capitanía y la escuadra que le tocaba, pues posiblemente no quería ser, pues siempre dicen que después de la capitanía ser el primer tro tampoco. Total, que, bueno, gente de mi escuadra se enteran y, bueno, y como son muy festeros, buscaban...
0: Pues vamos a por ello,
2: buscaban,
0: ¿no?
2: Buscaban a alguien que fuera el primer tro de la escuadra. Y, bueno, en mi escuadra, pues, ha habido ya dos capitanes, hay primeros tros, y entonces nadie quería ser, o ya habían sido, y los pocos que queríamos, pues, bueno, a base de insistir 3 semanas seguidas en quién quería ser... Y uno que se llama un compañero, Rafa, que es muy festero, que busca cualquier excusa para organizar fiesta, y lo veía tan emocionado, y digo, Rafa, yo seré, venga.
0: Y ya está, ahí solo puedes decir yo seré y ya está, ya se acabó, ¿no? Ya no hay que buscar ni insistir nada más, ¿no? Y ahí se queda, ¿no?
1: ¿Cuál es el nombre de tu escuadra?
2: Tamasek, aunque nos juntamos con Barbarroja, porque somos 7.

0: Com deia Quique, sí. És com si ara mateix a tancant els ulls estiguérem, ens traslladarem allí mateix, no?
1: Fantàstic, això. Sí. Gràcies a Quique Orquín una vegada més. Tornarem a escoltar a Quique amb més recomanacions. Però ahí està sonant, este Paco el Chollat. I és de veres que sí que es nota, ixe so de carrer. Doncs sabeu què? Que nosaltres anem a continuar parlant de música de festa. És que avui tenim preparat un programa molt, molt de festa. Sí, senyor. I serà ara sí, en uns minutets, després d'uns anuncis. Gràcies, Esteban.
0: De res, fins ara. Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
2: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
1: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
2: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
3: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
4: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: Jefe, ¿un nomikai?
7: ¿Un nomi qué?
6: Nomikai. En japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
8: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
9: ¿Nomikai?
8: Y acaba diciendo,
9: ¡otro cremaet!
8: Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
10: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
11: Una al migdia, 32 minuts, ho he dit fa uns instants, anem a continuar parlant de la música festera. I això que vaig a dir no ho dic jo, ho diuen els experts, i és que la música festera continua evolucionant, sense perdre les arrels, però buscant noves formes d'escriure, de sonar i d'entendre un gènere que forma part de la identitat de les nostres, com de la nostra comarca, evidentment. D'aquesta idea naix Sons d'Arrel, un nou treball discogràfic que reuneix 6 composicions de Pablo Soler, Vicent Giner i Roberto López, interpretades per la Unió Musical Benissodense. Un projecte que parla de tradició, però també de present i de futur. I ens ha agradat l'idea i hem dit, per què no? Veniu al programa a contar això. I així estan 2 dels seus protagonistes, Vicent Giner. Què tal, Vicent? Com estàs? Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Benvingut al programa.
12: Moltes gràcies.
11: I Roberto López. Roberto, què tal? Molt bon dia.
13: Què tal? Molt bon dia.
11: Benvingut també al programa, als dos. Gràcies per acompanyar-nos. Clar, ho he dit jo fa un moment, el primer que m'ha cridat l'atenció és el títol, no? Podem dir Sons d'Arrel. Crec que és, esta pregunta és de primer de ràdio, però anem a fer-la. Per què eixe nom? I no sé si resumeix el projecte d'alguna manera.
12: Sí, d'alguna manera sí que resumeix este projecte, ja que podríem dir que som persones bastant joves, compositors bastant joves, i no fugim o no intentem fugir de la tradició que ens precedeix, no? I aleshores el que hem volgut és no deixar de formar part d'esta tradició i seguir demostrant que es pot estirar en el temps esta idea sense perdre mai les arrels, però donant-li un toc de vista més modern o profunditzar en altres aspectes dins del propi gènere de la música festera.
11: Clar, perquè Roberto, parleu vosaltres de mirar la música festera, com estava dient també Vicent, des del present, però això què significa exactament? Vull dir, la música festera està canviant?
13: Bueno, sí, la música festera està en constant evolució i durant els anys actualment no s'escriu com s'escrivia en els anys 80 o en els 70.
11: Clar.
13: L'evolució és evident, les persones van canviant i la música s'ha d'adaptar també. Aleshores, la veritat que este disc recull 3 estils diferents d'escriure i 3 estils diferents també de veure l'evolució i veure actualment la música festera en quin moment es troba.
11: Digues.
13: A més, per completar el que deia Vicent del títol, bueno, també pues, les 6 obres tenen un component també sentimental, ja que estan escrites per a persones pràcticament de la nostra família. I també ahir el títol de Sons d'Arrels, no? Perquè al final pues, són també part de les nostres arrels.
11: Uh-huh. Clar, és que clar, jo no sé compondre, no tinc ni idea, saps? Però jo imagino que això que has dit que és molt important també, que són peces que estan compostes per a gent de la vostra família pràcticament, molt propera. Això també canvia un poc a l'hora de compondre, no? Perquè emocionalment tens una peça molt més emocional, valga la redundància, no?
12: Sí, jo crec que no fugir d'aquesta intuïció musical que comporta el que estiga dedicat a una persona propera, el fa que dins del teu criteri musical que tu hagis pogut anar agafant al llarg dels anys, li dones sempre aquest balanç entre la part sentimental i la part tècnica. I crec que és molt interessant en este disc trobar també això, perquè clar, són peces dedicades, però alhora en un punt de vista, diguem-ho així, filtrat o trillat per el nostre criteri musical que probablement siga, torna a repetir, sense oblidar el passat, un punt de vista un poc més fresc, no? més nou, més diferent.
11: Ha sigut fàcil posar-vos d'acord a l'hora de triar les peces o això ha sigut un procés... Hi ha una sonriseta i ara que... ha sigut un procés, no, ha sigut fàcil perquè, clar, sou diferents, són peces que heu que triar per a un disc molt concret.
13: Sí, jo crec que sí que va ser bastant fàcil perquè crec que els tres tenim la idea de quines peces volíem enregistrar. I va ser bastant fàcil, sí que és veritat que el que va ser un poc més difícil va ser ficar-li nom al títol del disc.
11: Sí o què?
13: Això sí que va ser més difícil perquè no teníem clar per on enfocar i bueno, sí que estic un poc content perquè al final una paraula del disc és del títol d'un pas doble meu. I pues això va ser més difícil que escollir les obres, la veritat.
11: Sí. Vaig a tornar ahí, reformule un poc la pregunta, però hi ha tres pasodobles, dos marxes cristianes i una marxa mora,
13: sí,
11: correcte?
13: Exacte, sí.
11: Val, com s'ha fet la selecció? Per què són aquestes obres i no altres?
12: En part, compten moltes coses. Jo crec que el primer que tenien ganes era de tindre enregistrat unes peces que li tenim certa estima.
11: Val.
12: Per un costat. Per altra part, n'hi ha peces que han sigut premiades i que no estan enregistrades en cap CD.
11: Vale.
12: Al fi i al cap, un disc que té peces millor que les peces que puguen tindre més valor, no? Per a nosaltres també. Entonces, un poc comptar les dues parts. La part sentimental, la part està també de peces que li tenim una estima també pel valor que desempenyen per a nosaltres. I també crec que hem trobat un equilibri molt bonic perquè cadascú de nosaltres tenim un pas doble i una marxa.
11: Molt bé.
12: I aleshores el CD crec que es queda molt equilibrat perquè podeu escoltar en este CD els dos estils més característics, no? El pas doble i la marxa, però com l'afrontem cadascú de nosaltres. I això em pareix molt interessant.
11: Des del principi esteu dient que teniu una manera de compondre molt diferent, cadascú fa el que li dona la gana o el que li ix o el que li demana la intuïció o el saber o l'experiència... Però podríeu explicar quines són les diferències? Per a gent com jo que sóc un pato, que no tinc, saps? Mm-hmm. Però quina és la diferència? Perquè és que a mi em fa molta gràcia perquè parlo de... No, són molt diferents. Com, hòstia, on està la diferència, tio?
13: Bueno, jo crec que la diferència... Jo que he estat en bueno, per lo que és la meva feina de director de la banda,
11: sí.
13: La diferència jo crec que és diferència sobretot textural, tímbrica, i bueno, que cada un també té com el seu propi llenguatge a l'hora d'escriure.
11: És gent, no?
13: Exacte, exactament. Aleshores, cadascú té un llenguatge diferent i sobretot a nivell textural de les obres. No sé si la gent entendrà el que és a nivell textural, sinó, no sé, si vol Vicent explicar un poc més.
12: Bueno, jo com vinc de la part més tècnica de la composició, tindria que dir que pot ser ara es pense el que és la formació de banda al conjunt des d'un altre punt de vista diferent. I potser nosaltres l'interpretem com una... Intentem treure-li una sonoritat més moderna utilitzant els recursos que ens ofereix, perquè si analises... sé que abans estàveu parlant de Ferrero i demés, i si analises les peces més antigues, els recursos que s'utilitzaven des d'un altre punt de vista tímbric, més funcional, probablement. Ara, a hores d'ara, nosaltres intentem utilitzar altres tímbriques, buscant recursos de, que generen mescles entre altres tipus d'instruments, que, que ens duguen a crear altre tipus d'ambients i aquestes coses, que darrere mai deixa d'estar pues, la funcionalitat de que siga una música per a la festa de morts i cristians, però jo en el meu cas especialment a voltes m'allunya un poc de, sí, de lo que és la funcionalitat de ser música per a desfilar i m'apropa a altres coses que puguen ser un poc més interessants per a mi, com, com treballar a altres aspectes musicals.
11: Sí, ahí està la diferència, ahí està la diferència. Parlaves tu de pues això, de marxes d'abans, pas d'obres d'abans, de fa 30, 40 anys, imagineu, no? Mireu ara les composicions, és més complex fer-ho ara que com se feia abans, o es feia d'una manera més complexa abans que ara?
12: És que
11: depèn. O canvia tant que depèn de...
13: Depèn, avui... Sí. Abans no tenien les facilitats que avui en dia hi han,
11: clar,
13: per a escriure música, encara que sí que és cert que actualment la dificultat està en donar-li la qualitat necessària a l'obra, sí, i també escriure algo que no siga lo normal, no? I trobar-li ese punt de dir, esto és un poquet diferent i que a la volta agrada al fester, que és, jo crec que és lo més difícil, perquè s'han escrit moltes obres i n'hi ha obres molt interessants, per dir, per exemple, algunes obres de Ramon García, que a nivell musical són una barbaritat, però al fester a lo millor no li han calat tant, clar, per exemple.
12: A mi clar, perquè la seva funció no estava tan enfocada en el tema de desfilar.
11: De desfilar, que és, clar, que clar, és clar, que clar, clar, clar. De la funcionalitat, no?, sí, que deies tu, que deies tu abans. Tornant un poc al projecte, també m'agrada que és un projecte que naix d'un entorn molt concret, perquè vosaltres tres sou d'Albaida, si no m'equivoque.
12: Sí.
11: Val, però feu la banda Benissoda, perquè serà, Roberto? No, però, clar, però són pobles veïns units per les bandes, per als músics, no?
12: Sí.
11: Era important que el disc també contara aquesta història?
13: Sí, la veritat que sí. Jo, ja enllaçant en lo que és la banda, doncs, el que volia sempre quan treballo en alguna agrupació és que la banda visca experiències. I una d'aquestes experiències pendents que tenia la banda era fer una gravació. Aleshores, jo em vaig juntar amb Vicent i en Pablo, que són amics,
11: sí,
13: d'allí d'Albaida, i gent de la que jo he après molt, perquè jo soc molt jove i el més novato.
11: Sí, eres insultantment jove, ho tinc que dir-ho. Tinc que dir-ho.
13: I la veritat que sí, jo crec que ha sigut un projecte molt bonic, que sí que s'ha allargat un poquet, però que ha sigut molt bonic perquè s'hem juntat tres joves compositors d'Albaida i fer-ho en un poble veí que també Albaida i Benissó és com si fora uno.
11: És uno, clar.
12: M'agradaria matisar també que la banda de Benissoda i el poble d'Albaida sempre han tingut una vinculació musical molt gran, perquè sempre han anat músics d'un poble a l'altre a col·laborar en les bandes i s'han trobat molt, i aleshores m'agradaria matisar que també, que ho acaba de dir Robert, la duració que mos ha dut produir tot això és perquè ha sigut autoproduït, autofinanciat.
11: Ahí anava jo ara, sí.
12: I aleshores hem tirat mà de molta gent que ha vingut a ajudar-nos, sobretot músics que han vingut a interpretar, i que, vamos, estem eternament agraïts perquè hagin vingut a tirar-nos aquesta maneta.
11: Això anava a preguntar-vos ara, no? Com ha sigut aquesta producció, com ha sigut aquesta gravació? Conteu-me un poc de detalls.
13: Pues la gravació, jo li proposo el projecte a la banda, en sí, principi la banda està en un poc com anem a gravar un
12: CD,
13: però sí que és veritat que ells des del primer moment es va encantar la idea, es van ficar a treballar amb això i vam estar bastant de temps treballant fins la gravació, possiblement podríem dir mig any, i a partir d'ahir la veritat que és que s'ho hem autoproduït tot,
11: uh-huh,
13: i autofinançat, perquè no li hem demanat res a ningú.
12: Fer-ho en els menors recursos possibles i fer-ho nosaltres tot.
11: Que bé.
13: I
11: bueno, res. Que bé, vull dir, que bé perquè és més artesà, saps, al final.
13: Sí, tirant de favors també en companys que tenim nosaltres. Jo recorde que va vindre un company meu de València, que està estudiant en València, però que és del País Basc. I es fica allí i me diu, jo no he hecho nunca una grabación de música festera. Sí.
11: Bueno, pues ya siempre hay un primer momento.
13: I el xic no sabia ni lo que era la música festera, pràcticament.
12: Sí. Jo també tenia un company de Ponferrada, sí, que també...
11: En serio?
12: Sí, sí, sí.
13: I la veritat que van vindre allà a gravar i estem eternament agraïts per la feina que va fer la banda. I de veres, la banda va fer una tasca enorme i sobretot també per la gent que ens va vindre a recolzar sense demanar-nos res a canvi.
11: Que bo.
13: Va vindre per l'amistat que teníem nosaltres. I després sí que per la part de producció i tot això, Vicent sí que pot parlar-te de més, perquè ha sigut ell el que ha fet tot el màstering.
12: Sí, la veritat és que jo tinc un company d'estudis que es dedica a la gravació i tenia el material, li van fer la proposta.
11: Fantàstic.
12: I com també
11: és el millor company que pots tindre.
12: Sí, sí, sí, el millor company que puc tindre, la veritat. I el xic, pues, sí, va dir... Bueno, i diuen Javier Ureña, és un xic de O'Neill, al que li dec també molt perquè ho ha posat tot de la seva part per a facilitar-nos això, el material, sense problema, i després la part de mescla i de mastering, pues, com bé he dit abans, és un poc autoproduïda, perquè jo que també he estudiat un poc sobre això, pues, m'he encarregat d'aquesta part.
11: Molt bé.
12: I bueno, m'il·lusiona bastant perquè és un projecte potent, el primer projecte així que faig d'este calibre o d'este tipus de música i de més de cara al públic, i tinc ganes de que s'escolte.
11: Pues mira, això anava a preguntar. Quan podrem escoltar Sons d'Arrel? On estarà disponible?
12: Si no passa res, este mateix diumenge, dia 19,
11: molt bé,
12: ja estarà disponible en les plataformes digitals, en Spotify i en YouTube.
11: Este diumenge.
13: Sí, la veritat que anant en el cotxe abans d'anar a veure la final del Mundial.
11: Que imagines, i fiques ells Sons d'Arrel, no està gens mal, eh? No, és un plan perfecte. Doncs enhorabona a vosaltres dos, a l'altre component que no ha pogut estar així. I tant de bo, d'ací un temps, pugueu fer un altre, però ja no només en companys i tal, sinó ja en diners damunt la taula de gent que vol participar perquè li ha agradat este Sons d'Arrel. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies, amics.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Adéu. Moltes gràcies.
11: Adéu.
7: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
9: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
14: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos. Son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed. Rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
15: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
16: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ayuntamiento Ontinyent.
17: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
18: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
19: ¿No será Tu Energía?
18: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
20: Jefe, ¿un nomikai?
21: ¿Un nomiké?
20: Nomikai. En japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
22: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
23: ¿Nomikai?
22: Y acaba diciendo,
23: ¡otro cremaet!
22: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
10: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
11: minuts i arribem a les 2 del migdia. Acabarem el programa parlant de literatura. Mireu, jo sóc del que pensa, bueno, i sé que personalment no faré mai escriure una novel·la. No ho faré mai. Per què? Perquè sóc un pato, sóc un inútil, no tinc aquest talent i a mi em pareix molt difícil de fer. Però clar, si escriure una novel·la ja és difícil, fer-ho durant més de 30 anys, mantindre una trajectòria sòlida i continuar sumant alguns dels premis més importants de la literatura valenciana, això ja està a l'abast de molt pocs. I el nostre pròxim convidat acaba d'afegir un nou reconeixement al seu currículum. L'escriptor d'Agullent, Vicent Enric Belda, ha guanyat el Premi Joanot Martorell de Narrativa a Gandia, un dels guardons més prestigiosos de les nostres lletres, amb la novel·la Distreta Solitud. I l'hem convidat per a parlar amb ell els pròxims minuts. Vicent, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia, espero que ens sentiu bé.
11: Sí, t'escolto perfectament. I enhorabona.
0: Vinga, moltes gràcies per les vostres paraules i en fi, és un honor estar parlant per a tota la gent de la Vall d'Albaida.
11: Clar, és que després de més de 30 anys escrivint i amb tants premis a l'esquena, jo no sé si encara fa la mateixa il·lusió rebre una telefonada dient-te que has tornat a guanyar.
0: Sí, cada volta va ser justet abans del partit, l'últim partit de la selecció espanyola.
11: Sí, ostres.
0: I no, bueno, abans d'un partit, jo dic, només em falta que guanyara la selecció, ja seria la repera. I bueno, tot va... Bueno, m'he de persigar cada volta que em donin un premi perquè encara no m'ho crec.
11: Uh-huh.
0: De tota manera, quan sí que estic fent una novel·la, evidentment poses totes les coses que ha de posar, tot l'esforç i tot el treball perquè alguna vegada sí pugui ser possible, però així i tot després... És una gran satisfacció i, evidentment,
11: clar,
0: que resulta increïble. Ho has de repensar dues vegades per a veure què realment ha passat i que t'han donat el premi que t'han desitjaves.
11: Clar, però el que passa, ixe esforç, ixes hores de treball, passa tot això quan et comunicaren això, que Distreta Solitud havia guanyat el Joanot Martorell.
0: Sí. Pensa que esta novel·la, per exemple... Jo tenia una trajectòria de 10 anys, mentre vaig començar a tindre la idea, quan vaig tindre unes cartes que m'han passat i vaig posar la possibilitat de fer una novel·la.
11: Mm-hmm.
0: Però havia de buscar molta informació, havia de treballar moltíssim, i aleshores hi ha una qüestió que és l'obstinació, que és has de tindre clar que has de continuar i que has de fer la feina. I llavors ho compare quan estàs fent bicicleta, que veus que és un port, que sembla que no arribarà mai, però saps que al final hi ha una recompensa, que estaràs dalt i que després ve la baixada i que serà molt còmode. De fet, el sistema que utilitza, que no és massa materialista en realitat, jo sol visualitzar, per exemple, el guardó. El guardó és el premi, allò que l'estatueta que el donen, no?
11: Ah, sí?
0: La visualitzo i la tinc en el cap contínuament pensant que, bueno, va, intenta-ho. Has estat 6 hores, una horeta més, a veure si pots aguantar una horeta més o els que estigues escrivint.
11: Ostres, que bo, eh? Tècnica de motivació, un poc, no? De vinga, clar, va.
0: Intenta visualitzar el premi en el cap i...
11: Que bo.
0: I això m'ajuda un poquet a esforçar-me més, encara.
11: Hem llegit, Vicent, que la novel·la es situa en l'època del nacionalcatolicisme. Per què et venia de gust tornar a aquell moment històric?
0: Mira, precisament, hi ha moltíssimes novel·les que encara cada dia es publiquen sobre la Guerra Civil, que parlen de... per la desgràcia de les dos bàndols, no? dels que més van patir i dels altres que van guanyar, però de la postguerra n'hi ha poqueta cosa. I n'hi ha aspectes que, per molt que vulguis, encara els sorprenen. Per exemple, en aquesta novel·la es parla precisament de persones que no podien viure juntes, és a dir, un home i una dona que volgueren viure junts, ja no un altre tipus de parella, sinó un home i una dona que volgueren viure junts, no podien estar junts perquè no podien casar-se. I en el cas de la monovel·la és un home, un fet real, no? D'un senyor que va estar vivint a Alemanya durant l'època del nazisme i estava casat catòlicament a Alemanya, però en aquell moment ja la dona es va convertir al nazisme, es van divorciar legalment i amb el pas del temps ell volia tornar-se a casar en Espanya per l'Església catòlica, però no podia casar-se si no anul·lava el primer matrimoni. La dona alemana estava casada legalment, tenia dos fills en Alemanya i ell no va poder fer mai tirar endavant el seu projecte de quedar-se en Espanya per aquesta possibilitat tan absurda que era que ja havia estat casat.
11: Clar, és que és la història d'un amor impossible, que un amor impossible, aquesta història pots clavar-la i passa en qualsevol moment, però clar, en aquesta època i en aquest moment té molt més sentit, no?, que aquesta història siga a Xina, no?
0: Sí, has de pensar, per exemple, que la víctima més gran en aquesta història no és una persona que sigui en contra del règim, sinó una persona del règim, que ha d'assumir els principis del règim i no se'n va fora d'Espanya a casar-se amb la persona que estima perquè està convençuda que ha de seguir les normes que marquen el nacionalcatolicisme. Mm-hmm. Perquè, en certa manera, era, diríem, una miqueta una cosa que podíem equiparar a l'Espanya de l'època en el món actual i en el món, per exemple, d'Iran. Mm-hmm. No? Perquè, sí. D'Iran perquè és... La religió està imposada al poder.
11: Efectivament.
0: De manera, conviuen el poder i està imposada al poder.
11: Efectivament.
0: I era el que passava. Era un tipus de política totalitària, però damunt és que estava també imposant una manera de pensar, una obligació de creure, una obligació d'uns principis que encara que cregueres eren complicats de mantindre i de sostindre.
11: I que podien donar la volta i posar-se en contra. El llibre, Distreta Solitud, el poden trobar allà a les llibreries? Tinc aquest dubte.
0: No, mira, l'estratègia que gasten en l'Ajuntament de Gandia és... Sí. Ara fan, avisen del premi, fan la... publiquen els guanyadors, saps que, bueno, que són dos guanyadors, un de poesia, un de narrativa i el premi a tota la trajectòria. Uh-huh. En aquest guany serà per a Mira, jo m'ho estic mira, i després tenen aquest termini fins al 20 de novembre, que serà quan es fa l'acte de lliurament per a que es publiqui l'obra i que es pugui accedir ja el mateix dia 20 de novembre.
11: Uh-huh. Imagina que hi ha ganes, no?
0: Sí, la veritat és que tinc ganes, però saps què passa? En fi, són coses que vas escrivint, al final, en certa manera, també com que estic jubilat, m'he permès ser més professional en aquest sentit, perquè puc dedicar molt de temps.
11: Clar.
0: I no m'estic assegut esperant que em diguin, que quedin per telèfon i em diguin, has guanyat un premi, sinó que vaig treballant en altres coses.
11: Que bé.
0: Per tant, en fi, sí, tinc moltes ganes de veure la novel·la, per suposat, escrita, però ara ja estic tranquil, perquè ja diríem que ha arribat al final. És a dir, totes les obres literàries i les obres artístiques en general estan vives mentre no es publiquen, no? Mentre tu no dones el quadre a una altra persona, el quadre estàs contínuament tocant-lo perquè no s'acaba mai.
11: Totalment.
0: I una novel·la podria estar tota la vida tocant-la perquè mai està acabada.
11: Totalment d'acord.
0: Però bé, ara quan ja està el premi assignat i està publicada, ja descanses, ja la feina ja és d'un altre.
11: Això ja està fet. Però estàs en altres coses, no? M'has dit, en què estàs ara?
0: Mira, doncs estic en altres històries. Per exemple, he publicat, serà en setembre, una novel·la infantil que tenia molt de temps pensada i escrita, en realitat, i que finalment me la publicarà Bromera, en un grup de Bromera que és el Tàndem.
11: Molt bé.
0: Que és una novel·la infantil. He acabat una altra novel·la infantil en poc de temps, mentre esperava, i estic en una altra novel·la d'adults, però aquesta sí que està un poc més verda i, bueno, ja estic confeccionant-la, estic poquet a poquet. És a dir, és prendre com si fos una obra arquitectònica, fer l'estructura i treballant les idees i anar integrant coses, formació, i vaig creant de poquet a poquet.
11: Doncs ens agrada escoltar que no pares i que estàs contínuament produint i fent coses, ara que tens més temps, i això ens alegra i molt. Doncs volíem compartir amb tu una xerraeta així a la ràdio per a donar-te l'enhorabona, perquè eres d'ací, d'Agullent, i perquè sempre és una bona notícia que un escriptor com tu es porti un premi d'aquestes característiques. Vicent Enric Belda, moltíssimes gràcies i una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies a tots els que m'esteu oint. Jo sóc d'Agullent, ho sabeu massa bé, visc a Canals i he treballat tota la vida en Ontinyent.
11: Clar,
0: és el meu triangle amorós i és el meu espai vital, absolut.
11: Sí, senyor.
0: Vinga, doncs,
11: una abraçada forta.
0: Moltíssimes gràcies per haver-me cridat i gràcies per compartir el premi i la novel·la.
11: Gràcies. Adéu, Vicent.
0: Adéu.
11: Vicent Enric Belda, i amb este premi arribem a les 2 del migdia. Ja sabeu que a aquesta hora arriba hora 14, amb tota la informació nacional i internacional, i després la nostra de proximitat, amb l'hora 14 en Tinyent Vall d'Albaida. Nosaltres tornarem demà 12:20, com sempre, ací a la SER. I recordeu...
1: Sigueu bones persones.
11: Adeu, fins demà.